0: El Consell General del Poder Judicial, que és l'òrgan de govern dels jutges, decideix a aquesta hora si expedienta el jutge Peinado en concret per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria ajudar a fugir la parella de Pedro Sánchez. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. 250.000 vots l'han separat del senador d'Esquerres, Iván Cepeda, que vol impugnar una part de les meses electorals. El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. L'alcalde de Manchester té el suport majoritari de les bases per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. Segueixen els desnonaments al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Després de 3 casos de divendres, avui s'han executat 4 més, tots amb menors implicats. Els afectats denuncien que no tenen alternativa habitacional. I avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà als seus valors màxims, tot i que es mantindrà encara alguns dies més. A les portes de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, més de 300 municipis d'arreu del país es troben en risc molt alt d'incendi. I a Ponent, l'arribada d'aquesta onada de calor en plena temporada de sega i de la fruita, l'entitat Fruit amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball comprovi que es compleixi, que els horaris de collita s'adapten en funció de les temperatures i que es garanteixin aigua, gorres i zones d'ombra als treballadors. La patronal de l'oci nocturn reclama que s'actuï de forma urgent contra els nous hàbits de diversió com els vesprejos o les festes amb discjòqueis i barres en restaurants, masies, equipaments esportius, entre altres. Ho considera competència deslleial i argumenta que no han de complir una normativa tan restrictiva. Altafulla, el tarragonès, intensifica el control de la brossa aquest estiu, coincidint amb la temporada turística. Es planteja imposar multes de fins a 6.000 euros si detecta casos d'incivisme i amb aquest objectiu ha reforçat el servei de vigilància a les zones de més afluència. Torna l'emblemàtica sèrie Spitting Image, una producció bàsicament de sàtira política nascuda fa més de 40 anys a la Gran Bretanya i protagonitzada per titelles de personatges populars. Entre les estrenes a les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de The Bear i la tercera de La Casa del Dragón.
1: Esports.
2: El blaugrana Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant el primer gol del 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Mentrestant, Cap Verd torna a donar la sorpresa i empat a 2 davant l'Uruguai aquesta matinada. La final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. Aquest vespre a les 8 es disputarà el tercer partit d'una final, ara mateix empatada a 1. I Marc Márquez se situa només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
0: I el temps, les temperatures tocaran sostre. Avui moltes poblacions d'interior arribaran als 40 graus en el pic de l'onada de calor. Tarda variable al Pirineu i Prepirineu, nord de Catalunya, de la Catalunya central, amb ruixats i alguna tempesta amb ventades.
1: 3CAT Info.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Una Mar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Posiblemente a los sábados tarde le falte algo. El ingrediente musical que necesitan los sábados te lo pone Iván Abril. No vas a parar de bailar, vas a notar que el fin de semana es auténtico. Sábados de 7 a 9 de la tarde con Iván Abril.
7: Báilate la mejor música que puedas imaginar. So...
6: Iván Abril, sábados de 7 a 9 de la tarde en Ona Mar FM.
8: Ona Mar FM. Lo mejor está aquí. La mañana con más éxitos.

0: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083, 93 387 1083, o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona. Abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
1: Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gespa artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí. A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Ponés. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.

Doncs sí, fèiem de llarucas amb aquesta cançó de Sofion Giants, el seu Shut Up and Dance. Ballant i ballant, seguim avançant en aquesta jornada de dilluns. Una setmana que serà una mica més curteta, perquè tenim un dia festiu pel mig, el dia de Sant Joan, aquest proper dimecres, i una revetlla fantàstica. Que si vols ja comencem a celebrar hores d'ara amb Camins, Somnis i Promeses, Sopa de Cabra, Su i Mont DJ.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excelència immobiliària. ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-55-88. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
1: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

Cactus, juntament amb la cantant Naina, ens atrapaven amb aquesta cançó titulada Diuen per ahí, i ens veien, doncs mira, balla, que sempre ve bé, a que sí. Doncs ballant i ballant, seguim avançant des d'Ona Mar FM amb la música, amb els èxits d'ahir d'avui.

0: Dimiteix Keir Starmer davant la creixent pressió del seu propi partit, el Partit Laborista. L'encara primer ministre britànic continuarà al poder fins que tingui substitut. Starmer va arribar al poder el 2024 i va liderar el primer govern laborista en 14 anys. La seva dimissió coincideix amb el desè aniversari del referèndum del Brexit. El Consell General del Poder Judicial estudia si sanciona el jutge Peinado per haver insinuat que els escortes de Begoña Gómez li podrien haver facilitat fugir de la justícia. Peinado ha citat per dimecres a la tarda la parella de Pedro Sánchez perquè lliuri el passaport. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. En segona volta, 250.000 vots l'han separat del senador d'Esquerres, Iván Cepeda, que vol impugnar una part de les meses electorals. Aquesta setmana comencen a treballar els equips negociadors dels Estats Units i l'Iran per concretar un acord final. Les converses continuen a Suïssa, després que les dues parts hagin acordat un full de ruta. La situació al Líban, amb l'ocupació militar israeliana, serà un dels punts espinosos. I aquest matí han continuat els desallotjaments del bloc de la mina de Sant Adrià de Besòs, que ha de reallotjar els afectats per l'ensorrament del bloc Venus. Avui han estat 4 pisos, mentre que 2 dels desallotjats la setmana passada ja tornen a estar ocupats pels mateixos veïns que van fer fora. La terapeuta familiar i les dues filles d'Isaac Andic estan entre els primers testimonis citats la setmana que ve per la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango. El fill de la víctima, Jonathan Andic, està investigat per un delicte d'homicidi i en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Altafulla, el Tarragonès intensifica el control de la brossa aquest estiu. Coincidint amb la temporada turística, es planteja imposar multes de fins a 6.000 euros si detecta casos d'incivisme i amb aquest objectiu ha reforçat el servei de vigilància a les zones de més afluència. La policia local de Platja d'Aro al Baix Empordà detecta grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que roben els supermercats del municipi. Són lladres multireincidents que sovint actuen sota demanda de determinats productes. La patronal de l'oci nocturn reclama que s'actuï de forma urgent contra els nous hàbits de diversió com els vesprejos o les festes amb discjòqueis i barres en restaurants, masies, equipaments esportius, entre d'altres. Ho considera competència deslleial i argumenta que no han de complir una normativa tan restrictiva.
1: Esports. La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb la disputa del tercer partit entre el Barça i el València. De moment, la final està empatada a una victòria. La selecció espanyola de futbol se situa líder del seu grup al Mundial després de golejar l'Aràbia Saudita i de l'empat a 2 d'aquesta matinada de l'Uruguai amb Cap Verd, que ha donat la sorpresa una altra vegada. També ha jugat aquesta matinada Nova Zelanda 1, Egipte 3. I avui el torn és per l'Argentina, que jugarà el seu segon partit d'aquest Mundial davant Àustria i França s'enfrontarà a l'Iraq.
2: Trescat Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
4: Una Mar FM.
5: Números 1.
6: Hola, somos Fangoria.

0: Tu ets la felicitat. Doncs és així de cert. Tu ets la nostra felicitat. Ens encanta tenir-te al nostre costat.
1: Fixa't,
0: he fet fins i tot un rodolí. Des d'Ona Mar FM, continuem. Després d'escoltar les Cocons, quedem amb Gordo i el seu Loco Loco.

0: tardes.
1: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
0: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, you go, metro...
2: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993.
3: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
4: Mundi Auto en el Prat de Llobregat. mundiauto.com.

Els Banda de Neon ens animen amb aquesta cançó titulada Guapíssima, una cançó que, mira, és molt de rebella, de rebella de Sant Joan, que ja la tenim a sobre. Demà mateix. Però no ens avancem encara. Seguim gaudint sense els petards des del 88.0 de l'FM i fregant, això sí, els 30 graus de temperatura a hores d'ara a la ciutat de Badalona. Amb Vero Ramazzotti, com un

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Unamar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Alexa, on Onamar FM.
6: Onamar FM en tuning.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Una Mar FM.
3: Esta tarde hagas lo que hagas. Ponte la número uno.
4: Una Mar FM.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
3: Cal Tabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Cal Tabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
4: Una Mar FM.

0: La teva façana necessita una nova imatge? Estàs pensant en reformar la teva vivenda o local? A Construfar Rehabilitaciones Integrales fem realitat els teus projectes. 20 anys al sector ens avalen. Especialistes en rehabilitació de façanes, reformes integrals i manteniment d'edificis amb solucions a mida i acabats de qualitat. Baixants, cuines, banys, fusteria, Construfac. Exposició al carrer Mare de Déu de l'Orde 32, Badalona. Telèfon 696-015432. O entra a construfac.com.
1: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
2: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
3: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
4: Más éxitos cada hora.
5: Esta tarde en la radio número uno, solo éxitos.
4: Solo éxitos.
5: Aquí tenemos todos los éxitos que te mueven.
6: Onamar FM.
7: Let me

0: cases a Puigcerdà de Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Eivissa et crida. El sol es pon. I el vi et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Si no, amb quina millor cançó que podríem donar la benvinguda a l'estiu que ahir va arribar amb temperatures realment altes. S'ha fet notar amb aquesta onada de calor que estem vivint. Ara mateix 30 graus, però pràcticament 34 i 33 a la costa, eh? Déu-n'hi-do.
1: Ona Mar FM.
0: Doncs vinga, molta calor si estàs treballant, si estàs a la platja o potser gaudint amb els teus fills, perquè ja també hem plegat del curs escolar 2026, 25-26, doncs mira, bona música i potser anar a la platja estaria bé o a la piscina, eh? Molta música des d'ara fins al punt de les 7, dues hores sense parar, una rere l'altra, a punt, el California Dreaming del 2017 de Phrase Wimmer. Abans, però, Dinner Party. La nova proposta de Daniel Horan, David Ramon, fins al punt de les 7, aquí des de l'estudi 1, intentant fer baixar una mica les temperatures.

Abans una versió refrescant del California Dreaming i ara mateix amb una altra dels èxits i de les novetats d'aquesta primavera que ens va arribar aquí fa unes setmanes i que ens porta a l'estiu amb Chica de Santander, la nova proposta d'Alex Wall. A punt d'arribar a un quart de sis de la tarda, en aquesta tarda de dilluns calorosa, no sé si ja teniu tot preparat. Per Sant Joan, coca, vi, petards. Nosaltres, un dels nous èxits a Ciderland amb el seu tututurú, per arribar als consells comercials. Després molta més música.

Va ser una de les cançons de l'estiu aquí a Espanya del 1989. Feia molt poquet que els Refrescos havien tret el seu primer àlbum d'estudi. Anomenant de Refrescos, on hi trobàvem temes com aquest, Aquí no hay playa. Un petit homenatge explicant les bondats de la ciutat de Madrid, però això sí, no tot es pot tenir. A més, aquest tema també es va incloure en la seva primera maqueta anomenada Rompeolas, que va sonar per primera vegada uns mesos abans a Ràdio 3 de Ràdio Salt d'Espanya. Avui hem recuperat un dels grans clàssics dels 80 a finals d'aquesta dècada del pop rock espanyol. Aquí a Ona Mar, a les 17 i 22 minuts, 29 graus com a 9, és a dir, 30 graus. Déu-n'hi-do la calorada que fa, 50% d'humitat. Déu-n'hi-do.

És la Mimi Piazza, aquesta versió dels Equis de Manu Chao, versionat per Alfa. Ens arribava a mitjans del 2025 aquí a la ràdio dels Èxits que van amb tu. I ara una altra versió, en aquest cas des d'Itàlia, un dels grans clàssics italians. El serà Perché ti amo, arribant a dos quarts de la mà de DJ Antoine. A menys arribarem ja a dos quarts de sis de la tarda aquí a Onamar.

Dos minuts ens separaran de dos quarts de sis de la tarda, rebaixant una mica les revolucions en Dandelion d'Ella Langlane. Ara mateix a través de la 88.0. Avui som dilluns, demà revetlla de Sant Joan, ja ho saps, la nit més curta, no sé si ja tens la coca, el cava, els petards per celebrar la revetlla. Aquí a la platja de Badalona segurament serà un dels punts preferits pels badalonins, igualment que a Barcelona i a la costa. Serà una nit que podràs escoltar també Ona Mar i potser una bona vetllada amb la nostra música i els teus artistes preferits, com per exemple aquesta que estem a punt de repescar, de Zucchero, del cantautor italià, amb el seu àlbum Jack, que llançava el 2001. Un dels seus grans èxits, estem parlant evidentment del Baila Sexy Thing, que avui tornem a recuperar aquesta tarda calorosa. Això és Ona Mar FM. Viatgem fins a Itàlia recuperant Zucchero.

Bé, tot i que la cançó porta per títol Una noche en Malibu, la versió que ens regalaven aquest 2025 passat als Tennessee, un dels seus grans hits del pop rock espanyol. Demà dia de revetlla, de verbena per molts de vosaltres, m'imagino, i potser fins i tot una festa a la platja, que podria ser la companyia de Freddy. Són els que estan a punt d'arribar aquí, a Ona Mar.

René Sonnenberg, mira que sona i sona i sona i ressona aquí a Ona Mar, d'aquelles novetats d'aquest 2026 que ens agrada tenir-les i que jo crec que durarà força la nostra programació d'estiu d'aquest 2026. A punt de recuperar des del 2023 una mirada enrere amb Light It Up de Major Lazer. A 10 minuts mal comptats per arribar ja al punt de les 6 i pràcticament enllestir d'aquesta primera hora al teu costat, siguis on siguis, també a través d'onamar.net.

0: És Bombay, amb un altre dels darrers èxits que ens arribava a finals del 2025 aquí a Ona Mar, des del seu àlbum Llames. El primer senzill que donen amb el títol, ara mateix, a punt de viatjar fins a França.
1: Ona Mar FM.
2: Tenemos la música perfecta para cada momento.
1: Ona Mar FM.

Zals i l'any de Bella Rix. Arribem a les 6 de la tarda amb 29 graus i mig. Hem començat amb 30, bé, se n'ha de ser que baixant mig grau, no està malament. I ho farem amb, sí, amb Freddie Mercury, una de les grans veus dels 80 i dels 90, amb el seu tema I Was Born to Love You. Amb ell arribarem a les 6 i després, segona hora, fins a les 7 aquí a la 88.0, és a dir, a través d'onamar.net, allà on siguis, a vacances, remullant a la piscina, a casa, teletreballant, o potser a la botiga, a la ferreteria, al supermercat, connectat, connectada, i sintonitzant la ràdio dels èxits que van amb tu.

0: I segona hora per estar al teu costat en aquesta tarda de dilluns 22 de juny. Fa un dia que vam encetar l'estiu meteorològic i entrar per la Porta Gran, perquè déu-n'hi-do quines temperatures altes arreu del país. Ara mateix 29 graus i mig aquí a la Ronda de Sant Antoni de Llefià, Badalona. Però la majoria del territori està per sobre dels 30 graus, eh? I nosaltres encetem aquesta segona tanda amb això que sona, és el més nou d'Amy Música. Sin ti no sé vivir si no es contigo. Espero que et passi el mateix sense poder passar un dia sense escoltar una mare, eh? Les 6 i 6 minuts, 22 de juny del 2026, com et deia. I molta música, molta, molta, molta. Doncs molta música que ens espera, per exemple, el més nou de David B. Abans, però, des de T'estimo, este quiero, una balada rumbera anomenada Estrella, de la mà del Fred García. I salutacions a tots aquells i aquells que us incorporeu ara mateix a Ona Mar. Salutacions a part meva, David Ramon, fins a les 7, juntets, la darrera hora. Així doncs, que benvinguts, benvingudes.
1: Ara que estem sentats

de David Bell, una altra de les novetats de la nostra graella, i també la que està a punt d'arribar abans de clavar-nos a un quart de set. Estem parlant del tema The Ringing of Your Lautening Sounds de Loris Skomason, una altra de les propostes que ha entrat molt recentment a la nostra graella musical, i que si encara no has tingut oportunitat d'escoltar-la, para bé les orelles, perquè jo crec que t'agradarà i força, eh?

Va ser una de les primeres cançons a tractar el tema dels assetjaments infantils i la violència de gènere. I ho va fer Susan Vega amb aquest look des del 1987 que pots trobar en el seu àlbum anomenat Solitude Standing, i que avui l'hem obert per repassar temes com aquest que al llarg dels anys s'ha fet un lloc en els hits internacionals més radiats, també aquí a Ona Mar. Les 18 i 23 minuts, 29 graus, 5. Segueixes a la ràdio dels sexis. Acabar amb tu, això és Ona Mar, ara mateix, una mica més cap endavant. Endavant, em refereixo d'anys, fins al 2014, aterrem.

Doncs això mateix et deia, que ens calam el 2014 per recuperar l'àlbum Meet the Bums i aquest tema Last Night dels The Bums, una vegada més sonant aquí a Hora Mar amb la seva energia positiva i el seu bon rotllo en aquesta tarda de juny, 22 de juny, dilluns, al teu costat, tardes caloroses aquests dies des de pràcticament des de divendres, i encara ens quedaran uns dies, però després baixaran una miqueta. Vinga, saltem 10 anys endavant, fins al 2024, esbiussar el revís amb Rita Ora. Ara mateix, aquí a Onamar.

És la noche entera amb el remix de Lali, un dels darrers èxits de Vico. 5 minuts per sobre dos quarts de 7. I a punt a punt el que xeverem DJ Panko, recuperant un dels darrers èxits del 2024 de Mama Duixa. A través de la ràdio dels èxits que van amb tu, després baixarem una mica el ritme amb una de les darreres novetats.

Us veureu que hem d'allana en línia ara mateix. 4 minutets mal comptats i arribarem a 3/4. Ho farem amb el Don't Go Yet de Camila Cabello del 2021 i després una volteta pels comerços de proximitat que tant ens agrada comprar aquí a la Riu. I si estàs lluny de Badalona, perquè potser ja estàs de vacances, doncs mira, fantàstic, ens pots escoltar a través de bonamar.net o des dels dispositius com l'Alexa, allà on tu vols.

el remix de Keanu Croft. Mitjans el 2025 ens arribava i ara un èxit que va ser el 2024, va marcar, perquè amb aquest tema Chappell Roan va guanyar un munt d'èxits i va ser, diguem, el tema revulsiu del 2004, del 2024, eh? Ens quedem amb Good Luck Baby, que segurament et sonarà i molt.

Tot i que tenim nou senzill de Meghan Trainor, el Potential, que fa pocs dies que ha entrat en fórmula, ens hem quedat en el primer, que ens arriba ara fa uns mesos, a principis d'any, Getting Out, Meghan Trainor, amb la seva sonoritat sempre alegre i atractiva. 4 minuts mal comptats i arribem a les 7 de la tarda. Això vol dir que m'haig d'acomiadar. Ho farem amb els senyals horaris abans, però recuperarem The Best of Me amb la veu de Bryan Adams. I que t'he acompanyat des de les 5, doncs David Ramon. Em toca dir-te adeu-siau. Dimecres farem festa, així doncs que tornem d'aquí una setmaneta. Demà gaudiu molt, molt de la nit més curta de l'any i una nit especial, d'aquelles que poden passar mil coses, eh? Això sí, molta coca, una mica de cava i cal anar amb seny, amb els petards, per tenir una festa tranquil·la i no tenir ensurts. Així doncs, passeu molt feliç Sant Joan i dilluns que ve ens tornem a trobar aquí a les 5 de la tarda amb David Ramon, com sempre, a la 88.0. Sigo feliços, apa. Adéu-siau.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.

0: sonando ella, sonando Lady Gaga con este Shape of a Woman desde el Diablo Viste de Prada. 7:14 p.m. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Dos consejos y llega Damiano David con Talk to Me.
1: Mucho más que música. Una Mar FM.
2: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate, excel·lència immobiliària.
3: Amb la calor també arriben les plagues.
4: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
3: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
4: Perfecte, ja ho tinc clar.
3: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
1: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1. Una Mar FM.